0: como este vídeo en el que un grupo de legionarios bailan el paquito chocolatero junto a, justo antes de desfilar. O este otro muy comentado en el que a la princesa Leonor se le cae el toisón de oro y después es el propio rey quien le ayuda a colocárselo de nuevo. Y hemos visto también, y ya con esto termino, un militar hincando rodilla. Para pedir matrimonio.
1: Así, allí en
0: el... Así, hombre, qué mejor día para ellos, ¿no? Pues nada, que sean muy felices.
1: Gracias, Sara Calvo. Nos sumamos también a la felicitación. 7:25, 6:25 en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional. Le dejo ahora con la información local de esta casa, Radio Nacional de España.
2: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
3: Bon dia, 5 minuts i seran 8:45 del matí d'aquest dimarts 13 d'octubre. Repassarem tot seguit el més destacat de l'actualitat local, però abans coneguem la previsió del temps per avui a EMET. Jordi Oriós, bon dia.
4: Bon dia, avui s'esperen intervals de núvols a Barcelona, amb núvols baixos durant el matí i núvols alts a la tarda. Cap a l'interior s'esperen núvols d'evolució. A la tarda no es descarta algun ruixat feble i dispers, especialment a les zones més elevades cap a l'interior i també a primeres hores d'aquest matí no es descarten bancs de boira a les depressions més cap a l'interior. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en lleugera ascens seran de 26 graus a Manresa, 25 a Barcelona, Igualada, Sabadell, Vilanova i la Geltrú i Rubí, 24 de màxima avui a Mataró i Vic. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable amb predomini de la component sud durant les hores centrals del dia. És una informació d'EMET.
3: I com se circula per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
5: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts amb 3 accidents actius i una avaria. El primer accident deixa el vehicle al voral, la Cerdanyola del Vallès, que en sentit sud a la AP7 doncs provoca uns 3 quilòmetres de retencions. El segon ha estat a la C58 a l'altura de Sabadell, que en direcció a Barcelona falla un carril de circulació provocant 3 quilòmetres de cues. I el tercer accident ha estat a la P23 a Molins de Rei cap a la capital catalana, on en aquest cas doncs, també provoca 3 quilòmetres i mig d'intensitat. També des de primera hora hi ha un vehicle avariat a l'altura del Papiol, en aquest enllaç amb la AP7, on en sentit nord doncs, obliga a tallar un carril de circulació. Per altra banda, tenim retencions habituals en tots els voltants i accessos de Barcelona, tant al vessant Besòs, a cues que arriben des del Vallès, per la C33 o també per la B20 i cada retruc des del nus de la Trinitat, afecten a les dues rondes de Barcelona, també des del túnel de Can Revella, amb retencions per la C16 des de Sant Cugat, en direcció a Barcelona. També tenim retencions des del vessant Llobregat, tant per la A2 com per la B23, com també des del Prat i Gavà, per les vies costaneres en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Aquest matí continuem pendents als trens d'alta velocitat després que dilluns a la tarda la circulació entre Barcelona i Madrid s'hagi suspès per un incendi en un comboi al seu pas per l'Aragó. La incidència ha afectat més d'una trentena de trens i gairebé 13.000 viatgers. Sergio Bueno, director general de Renfe.
6: En este momento en el que se ha producido este incidente había 14 trenes en circulación. Todos se han dirigido a estaciones en Guadalajara, Calatayud, Zaragoza y Lleida.
3: Hores d'ara sembla que els trens surten bé, tret d'algun retard puntual. De la política, nous moviments per aglutinar els vots a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions generals. El Front Ampli ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol. Els quatre partits que formen el Front Ampli, Comuns, Esquerra Unida, Sumar i Més Madrid, creuen que Colau és la millor figura per liderar la coalició electoral. I els expliquem que el conseller delegat de SEAT Cupra preveu que Martorell arribi al màxim de producció el 2027 i veu bones perspectives per a la planta, tot i les amenaces del grup Volkswagen de tancar diverses factories a Alemanya. El conseller delegat de SEAT i Cupra, Marcus Haupt, confia en lliurar més de 100.000 cotxes l'any vinent.
7: El año que viene queremos fabricar y entregar más de 100.000 coches, por lo tanto seguimos en nuestra rampa de subida de producción, por lo tanto son buenas noticias y buenas expectativas para Martorell.
3: Des del Saló de l'Automòbil de París, Haupt ha explicat que l'any vinent la planta de SEAT Martorell produirà fins a 2.500 vehicles diaris. I en esports, el Barça torna a la Champions en el partit de la segona jornada de la fase de Lliga contra el Galatasaray turc a les 9. El blaugrana Pau Cubarsí assegura que l'equip es troba en una bona dinàmica.
8: Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt positius, amb molta confiança, jo crec que també hem de seguir.

0: així fent les coses com les estem fent i no frenar.
1: I en bàsquet, el Manresa disputa la tercera jornada de l'Eurocup a les 6 de la tarda a la pista del Batxe Shehir Turk, mentre que el Barça rep el Maccabi Tel Aviv a 8:45 a la cinquena jornada de l'Eurolliga. Doncs amb aquesta informació esportiva hem arribat a 8:45. Bon dia.

Per Santí farà un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona a les 9 del vespre, parada de la ciutat a la gira de l'Último Baile World Tour. Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua en aquesta setmana.

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. El Front Ampli, format per Comuns, Sumar, Mas Madrid i Esquerra Unida d'una banda i de l'altra Esquerra i Podem, continuen apel·lant-se mútuament a fer una candidatura conjunta, tot i que no sembla que cap dels dos bàndols estigui disposat a cedir. El pacte entre Esquerra i Podem ha fet precisament referència al portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello. Ha assegurat al Cafè Idees de Ràdio 4 que l'espai a l'esquerra del PSOE no pot desaprofitar aquesta oportunitat perquè el perill de retrocés, diu, pel que fa als drets aconseguits, és molt greu. I s'ha mostrat sorprès per la decisió de Gabriel Rufián de no integrar-se en el Front Ampli.
2: A mi m'hagués agradat potser un Gabriel Rufián que hagués entomat, no, la filosofia frontamplista de Joan Tardà. És a dir, jo sóc un frontamplista convençut, però repeteixo, ara és el moment de la màxima generositat i del pragmatisme.
1: És dimarts, 13 d'octubre, el dia té més notícies que repassem amb la Clara Untanyó. Bona tarda, Clara.
3: Bona tarda.
1: El president de la Generalitat viatja avui a Brussel·les per participar al Comitè de les Regions, una visita de dos dies que Salvador Illa aprofitarà per parlar d'habitatge. Diu la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que es demanarà un marc regulatori europeu amb mesures que ja s'apliquen a Catalunya.
4: Demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
5: També es demanarà posar límit als fons especulatius o que s'impulsi habitatge social. A banda, Illa també demanarà a Teresa Ribera que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector de l'agricultura i la pesca catalana. Paraules de Paneque durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, on s'ha aprovat l'activació dels ajuts per reparar els danys provocats pels aiguats. Ajuntaments i ens locals afectats podran accedir a subvencions per reparar infraestructures i equipaments dins del paquet extraordinari de 75 milions d'euros impulsats pel govern.
1: La USTEC, el sindicat majoritari del sector educatiu a Catalunya, ha confirmat que participarà a la vaga general per l'habitatge del proper 11 de novembre.
5: I ho farà dins d'un bloc educatiu. En una roda de premsa a Madrid de la Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, el coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mombrú, ha vinculat la lluita per l'habitatge amb l'educativa.
6: Vamos a la huelga general por los derechos de la vivienda. Si no tenemos garantizado el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, es imposible que se pueda garantizar el derecho a la educación.
5: Mombrú ha anunciat que després de la vaga general els sindicats educatius plantegen mobilitzacions a nivell estatal, fins i tot una vaga si el govern que surti el 29 de novembre no negocia les seves demandes. Exigeixen baixada de ràtios, reducció d'hores lectives i la incorporació de plans d'inclusió i climatització a les aules.
1: L'alta velocitat registra un matí de retards generalitzats en els trens que connecten Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de la resta d'operadors com Ouigo i Iryo.
5: Després del caos viscut dilluns a la tarda a Sants, en plena operació tornada, la confusió es manté entre els viatgers que no van poder agafar el tren ahir.
7: No sabem res, en realitat. Som un grup i anem a Madrid. Així que ens avisin, marxarem. Paciència.
8: No tengo ni idea. O sea, una víctima más.
9: La compañera nos ha llamado y nos ha dicho que llega con un poquito de retraso. Es lo único que sé.
5: S'espera que la situació es vagi normalitzant a mesura que avanci la jornada. Arran de l'incendi dilluns en un tren de Renfe, el corredor entre Barcelona i Madrid no funciona a plena capacitat i circula per una única via en el tram de la incidència.
1: Concentració aquest migdia dels treballadors de l'empresa química Dow a Tarragona contra la decisió de la direcció d'acomiadar 116 persones.
5: David Navarro és president del comitè d'empresa.
10: 116 persones no és un número, són 116 famílies. O sigui, és una autèntica barbaritat i a part és que l'edat mitjana de la plantilla ja són 42 anys. O sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... Clar, tu tens muntada una vida amb la teva feina.
5: De moment, els treballadors desconeixen quin serà el calendari de l'ERO que afecta principalment la planta tarragonina.
1: Un home s'enfronta a 12 anys de presó per agredir sexualment la seva neboda tutelada mentre l'acollia temporalment a casa

0: seva.
1: La víctima tenia 17 anys quan el seu tiet la va agredir sexualment en reiterades ocasions, aprofitant que havien de dormir a la mateixa habitació, segons la fiscalia. L'acusació es basa en uns àudios que s'han escoltat a la sala de l'Audiència de Barcelona, en què la jove va arribar a confrontar el seu agressor mentre l'home l'acusava de no haver fet res per oposar-se als abusos.
0: I Estopa està presentant en aquests moments un nou disc i gira sota el nom de La Maqueta, que suposa un retorn als seus orígens. La presentació s'està celebrant a l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de Barcelona, d'on David Muñoz és alumne de segon curs. Mentrestant, el Parlament de Catalunya ha atorgat la Medalla d'Or, és a dir, la seva màxima distinció, a la dibuixant Pilarín Vallès.
1: I també al cineasta Pere Portabella, a l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, a l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya i al Centre Excursionista de Catalunya. L'anunci l'ha fet el president del Parlament, Josep Rull.
2: 5 reconeixements, 5 trajectòries singulars i un mateix fil conductor, la voluntat de servir Catalunya i de deixar a les generacions futures un país més conscient de la seva història, més lliure, més ric culturalment.
0: Gràcies, Clara. Tot això més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Ara la informació de serveis. Com s'ha circulat a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
3: Ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 i retencions de Maçanet de la Selva a Fogars de la Selva en sentit Tarragona per un camió accidentat que deixa només un creuer obert per circular en sentit sud. A més, la mateixa autopista AP7 i retencions a Fogars en sentit contrari, en sentit nord, perquè en aquest tram també hi ha un carril tallat. A l'AP7 hi ha l'antítot a Barrera del Vallès en sentit sud i a Sant Cugat del Vallès en sentit nord. També és la mateixa AP7, hi ha trànsit intens entre Martorell i el Papiol en sentit Girona per un camió avariat que ja s'ha pogut retirar. A la C-17 hi ha retencions de Canovelles a Lliçà de Vall en sentit sud per obres. A la Ronda del de Barcelona, la B-20, hi ha retencions de Collserola Horta en tots dos sentits. I a la Ronda Litoral, la B-10, hi ha retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobrat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I la previsió del temps, AEMET, Jordi Oriós.
4: Avui a Catalunya s'esperen intervals de núvols alts durant les pròximes hores i núvols d'evolució a l'interior, sense descartar-se alguna precipitació feble i dispersa a zones de muntanya i del Pirineu i també a punts del litoral i prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes sense canvis o en lleuger ascens podran assolir els 29 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 de màxima a Tarragona, 25 a Barcelona. Pel que fa al vent, bufarà en general de component sud.
5: Edició migdia. Elena Pérez.
0: Després que aquest dissabte s'hagi celebrat el Dia Mundial de les Cures Paliatives, avui volem parlar del PADES, un programa sanitari públic català d'atenció domiciliària a malalts que necessiten cures paliatives. Està integrat per diversos professionals del sector, com per exemple infermeria, medicina, psicologia, treballadors socials, que es desplacen fins a les llars dels malalts per acompanyar-los a ells i a les seves famílies fins al moment de la mort. Nosaltres, en aquest reportatge, hem volgut conèixer la seva feina parlant amb un equip de Tarragona. És una feina de la Judit Huerta.

0: I envaeix una gran por. Tot es posa negre i sents que trepitges un terreny desconegut i a les fosques cap a un destí fatal.
1: Però en el cas de la Júlia, la por es va convertir en acompanyament un cop va conèixer les professionals del PADES, que van acompanyar la seva mare fins la mort.
0: Ens va donar molta seguretat perquè ens atenien en tots els ordres. L'ordre mèdic, no cal dir-ho, fonamental, però també en qüestions d'intendència.
2: Em dic Gemma Serra, sóc infermera de PADES i fa uns 20 anys que estic treballant aquí. Vaig començar el 2006.
1: Gemma, la pregunta obligada és, tu arribes aquí voluntàriament o una mica la teva trajectòria professional t'hi porta?
2: La trajectòria per a professional, o sigui, realment jo quasi que no sabia massa de pal·liatius, la veritat, i llavors m'ho van oferir baixar al PADES, ho vaig provar i em va enamorar.
3: Yo soy Xavier Landín, ¿vale? Yo soy médico de familia, ya tengo muchos años trabajando en la atención primaria, llevo aquí poco menos de un año trabajando en el servicio de PADES y por supuesto que fue un tema voluntario, ¿no? Por un proceso de enamoramiento, por así decirlo, del paciente crónico, del paciente complejo, que es un perfil que es bastante común también en la atención primaria.
1: ¿Cómo se ayuda la familia?
2: Bueno, anem informant-los pas a pas, o sigui, no és donar tota la informació de cop, no? És en funció de la informació que volen rebre i ajudar-los a situar, no? Sobretot, potser el pacient a vegades no vol saber que s'ha de morir o no vol saber el diagnòstic, però la família, si l'ha d'acompanyar a casa, sí que ha de saber on estem i els passos que ha d'anar fent per adaptar una mica els cuidatges.
0: Després del tracte amb aquest equip de PADES, ella mateixa va reconèixer que gràcies al càncer havia tingut una porta a un món dels cuidados que no havia tingut mai a la vida. Era com el cel a la terra, era el cel a la terra, això va ser PADES per nosaltres. Es va acabar la por, es va acabar l'angoixa, perquè en qualsevol moment sabíem que podíem trucar-los i que si convenia, ahir els teníem, que venien immediatament. Consiguieron entre tots que ya no tuviéramos aquel miedo a la muerte.
1: La família de Lale també va poder acomiadar la seva mare a casa, acompanyada del PADES.

0: En un primer moment t'enamora? Per què t'enamora?
1: Perquè és un contacte diferent amb les famílies, pots ajudar, és un moment de la vida molt clau, no? I al final, pare, sembla que parlem molt d'amor, però al final és un cant a la vida també, o sigui, és ajudar a morir amb dignitat, amb confort, a poder acompanyar el pacient i a la família.
2: Tenemos una actitud terapéutica y lo que hacemos es ese tiempo que te pueda quedar de cara a un diagnóstico catastrófico sea un tiempo de calidad.
0: I en això coincideixen les famílies amb les que hem pogut parlar. El servei els va donar un acompanyament, però també assessorament sanitari de com cuidar els seus malalts i psicològic.
3: Para nosotros fue algo muy, muy positivo. Mis padres pudieron estar juntitos cada noche, después de muchos días y muchas noches de hospital. Se acostaban y se levantaban con las manos cogidas.
2: Creo que la muerte siempre va a seguir siendo un tabú por siempre, ¿vale? Pero la vemos desde otro punto de vista, ¿no? Como un proceso natural que tendremos que pasar todos, pero que podemos, en cierta manera, hacer que sea un poco mejor esa transición.
4: Consiguieron, entre todos, que ya no tuviéramos aquel miedo a la muerte.
5: Le doy gracias a la muerte por enseñarme a vivir, por invitarme a salir a descifrar bien mi suerte.
6: Una feina imprescindible i sovint molt poc reconeguda la que fan aquests professionals.
7: Edició migdia.
6: Un centenar de pensadors, escriptors, artistes, activistes i creadors com Patrick Radden Keefe, Alessandro Barico, Juan Mayorga, Mariana Enríquez i Angélica Liddell participen des d'avui a la Biennal del Pensament 2026, ens ho explica la Montse Soto.
8: Fins al 18 d'octubre, sota el lema Desencadenar el present, la Biennal abordarà la crisi de les democràcies, les guerres, les migracions, les transformacions urbanes i els discursos d'odi. I ho farà amb conferències, taules rodones i espectacles, com la que obre avui la programació, protagonitzada per Alessandro Barico, un dels grans autors de les lletres contemporànies, que conversarà amb el compositor Joan Magraner sobre el misteri i la fascinació de la creació artística. Però també l'actriu, dramaturga i escriptora Angélica Liddell, que arran de la seva novel·la Silk Road conversarà amb Luna Miguel sobre la seva trajectòria artística i també sobre el paper fonamental que hi tenen l'experiència de la bellesa i el patiment. Albert Lladó, coordinador de l'Escola de Pensament, explica com la Biennal és una caixa de ressonància dels debats que marquen l'actualitat del darrer any.
9: Aquest festival no és un bolet que surt un cop cada dos anys, sinó que el que fa és una caixa de ressonància de projectes que a la ciutat tenen lloc durant tot aquest temps.
8: L'arquitecte navarrès Rafael Moneo, el cineasta barceloní José Luis Guerín, el dramaturg madrileny Juan Mayorga o l'escriptora mallorquina Antònia Vicens, entre molts altres, són alguns dels convidats d'aquesta cinquena edició de la Biennal de Pensament, que tindrà el CCCB, la plaça Joan Coromines, la Model i la plaça Major de Nou Barris com a principals escenaris.
6: I Sixto Paz puja a l'escenari del Teatre Borràs al debat més incòmode sobre l'educació, Eureka, l'adaptació catalana de l'exitosa obra de Jonathan Spector, guanyadora d'un premi Tony i aclamada a Broadway i al West End, arriba al Teatre Borràs el 10 de desembre en plena discussió a les aules. Agnès Batlle.
10: L'Escola Eureka és el màxim exponent dels ideals progressistes, un espai on la representació, la identitat de gènere i la justícia social són els pilars fonamentals. Cada setmana, els 5 membres del Consell Escolar es reuneixen per vetllar per aquesta cultura d'inclusió, amb una norma innegociable. Les decisions només es prenen per consens. Però l'harmonia s'esquerda quan un brot de galtera es posa en perill la comunitat. De sobte, els fets es tornen subjectius i cada proposta esdevé un focus de conflicte. La direcció de l'escola es veu obligada a enfrontar-se al gran dilema del nostre temps. Com es pot assolir el consens quan la veritat ha deixat de ser absoluta? Què passa quan dins d'una comunitat tothom està convençut de tenir la raó? Eureka és l'adaptació catalana de l'exitosa obra de Jonathan Spector, guanyadora d'un premi Tony i aclamada a Broadway i al West End londinenc, que ja s'està assajant a Barcelona. Una comèdia àcida i actual, protagonitzada per Ramon Madaula, Rosa Boladeres, Vicent Endongo, Enric Cambrai i Alba Sáez. Dirigida per ell, Pau Roca.
11: Tracta bàsicament sobre la capacitat que tenim com a comunitat d'atendre les diferències entre els individus i de si com a individus som capaços de cedir per atendre a la comunitat, no? Al bé comú. És de les comèdies més intel·ligents que jo he tingut la sort de llegir i tenim moltes ganes de fer-la.
10: Després de les seves exitoses temporades a Nova York i Londres i de diverses adaptacions internacionals, Eureka, amb repartiment català, es podrà veure al Borràs a partir del 10 de desembre. Són 3:45, moment ja per la informació esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
8: Esports.
7: Torna la Champions, per fi pel Barça, en partit de la segona jornada, aquesta nit a Istanbul contra el Galatasaray, un partit que arriba gairebé 5 setmanes després del primer, en golejada 5-1 contra el Feyenoord. Mentretant, l'equip de Flick ha meravellat el món amb un inici espectacular de 9 victòries en 9 partits oficials, amb un munt de gols i de bon joc. Avui a les 9, a l'infern d'Istanbul, el clau objectiu és continuar amb aquesta dinàmica. En parlem de seguida l'endemà que el Girona empatés ahir a 1 a Tenerife, en el partit que tancava la 8a jornada de Lliga de Segona Divisió, i en què tenim bàsquet europeu pel Barça, l'Eurolliga contra el Maccabi al Palau i també pel Manresa i el Girona. Comencem. I anem cap a Istanbul, ja tenim els nostres enviats especials, el Josep Capel, el Germà García, el nostre company tècnic Raül García, però saludem primer el Germà perquè tot està preparat pel partit d'aquest vespre i el Barça vol continuar guanyant. Germà, bona tarda.
12: Què tal, Marga? Bona tarda. Aquí passa un minut de 3:45 de la tarda, hi ha una hora més que a Catalunya, i tenim pluja durant tot el dia d'avui a Istanbul, a Istanbul, amb 18 graus de temperatura en aquests moments. S'espera també pluja a l'hora del partit, a l'Elisa Millen, que ha passat a denominar-se com a estadi Rams Park, per allò de les publicitats, però que en qualsevol cas és a l'Elisa Millen de tota la vida, que tindrà 53.000 espectadors. Avui estarà ple, absolutament ple, l'estadi, amb les entrades més cares de la història que s'han posat a la venda en el futbol turc per presenciar aquest partit. Sense anar més lluny, l'entrada més cara aquí seran 1.300 euros per tal, al canvi, per tal de veure aquest partit. Hi haurà 900 aficionats que seran blaugranes, de diferents penyes que han vingut fins aquí, i no hi ha cap novetat d'última hora en quant al Barça. Recordar que ahir van fer l'última sessió preparatòria, el mateix escenari del partit, no ens va donar cap tipus de pista Hansi Flick, però sí sabem que Eric García segurament tornarà al lateral dret, que Pau Cubarsí tornarà a l'eix de la defensa. Jo crec que avui jugarà Joao Cancelo a la banda esquerra en lloc de Xavi Espar, que tornarà Pedri a formar el doble pivot amb Rodri i que tornarà també Fermín López a la mitja punta per donar descans d'aquesta manera a Dani Olmo. El problema el tenim a dalt. Lamine Yamal serà fix a la banda dreta i aquí està el...
7: Tenim dificultats perquè...
12: Si jugués, per exemple, a Deyeng a la banda esquerra, seria Gordon qui ocupés la posició de fals nou. Anem a escoltar si... Tot parlant de la fam que té aquest equip, ja ho deies al començament, són 9 de 9, van a buscar el 10 de 10, la progressió impressionant, tant victòries de Pinot de Lliga més que un Feyenoord, aquest serà el desè partit.
7: Doncs no, no podem escoltar bé. Va, anem a sentir a Flick i a veure si mentretant ho arreglem.
13: You know, we have many players who win the World Cup.
14: Saps, tenim molts jugadors que han guanyat el Mundial. Quan van tornar, de vegades em preguntava si tindrien la mateixa fam de continuar fent les coses de la mateixa manera, i la tenen, és així. De totes maneres, sabem que no és fàcil, hem de treballar dur, i això és el que farem cada dia, pels aficionats, pel club, per l'equip, per les famílies. És fantàstic estar en aquesta situació, però és un camí molt llarg.
13: For the team, for the families, it's amazing to be in this situation, but it's a long, long way.
7: Doncs això estava parlant, a veure si, sí, a veure si t'escoltem bé, germà.
12: Sí, deia que això és el que opinava. Anem a escoltar també Pau Cubarsí sobre el Galatasaray i sobre el perill que tindrà amb un jugador, Víctor Osimhen, que és el seu referent atac nigerià, que ja es va enfrontar a ell quan era jugador del Nàpols, i opina d'aquesta manera el jugador d'Estanyol, el gironí.
15: Ja ens vam enfrontar contra Osimhen ja fa molt en el meu debut, ja fa uns quants anys, sí que segurament ha canviat també una mica la història tant ell com jo, així que ens esperem a un rival amb l'atac, amb les idees clares, que aniran a per totes, perquè estan al seu camp, estan en el seu camp, i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives.
12: Doncs recordo, el partit a les 9 del vespre, ple de gom a gom a l'Elisa Millen, arbitratge de l'Italia Marco Gui, i avui al vídeo arbitratge un altre italià, Marco Di Bello.
7: Gràcies, germà. Teníem certes dificultats perquè ens arribés bé aquesta comunicació amb Istanbul. Esperem, però, que no sigui el mateix en la següent, que tenim de seguida, perquè en un altre punt d'Istanbul, copsant l'ambient, s'hi troba el nostre company Josep Capel, que ha estat fa uns minuts amb el president Laporta, que ha parlat pels mitjans a les portes de l'hotel de concentració de l'equip. Josep, bona tarda.
16: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs sí, ha parlat el president Joan Laporta. No ho ha fet just abans del dinar de directives, perquè aquest dinar és en un illot al mig del riu i només hi ha accés per tots aquells que tinguin taula per dinar en aquest restaurant, i s'ha decidit des del Gabinet de Comunicació del Barça que si el president del Barça havia de parlar, que finalment ha estat així, ho fes a les portes de l'hotel on està concentrat l'equip i, evidentment, també la junta directiva. A diferència d'altres ocasions, com per exemple aquest passat cap de setmana, Joan Laporta ha decidit no parlar del Real Madrid, ja no ho van fer en roda de premsa ahir ni Hansi Flick ni tampoc Pau Cubarsí, i com dic, el president tampoc ho ha fet, s'ha centrat en el seu equip, en el Barça, en les opcions de cara al partit d'avui i especialment també de cara a aquesta Lliga de Campions, un president que es mostrava en confiança de cara, com dic, a la competició i al partit d'avui al camp del Galatasaray. Anem a escoltar-lo.
17: Bones, és un partit de Champions, que és la millor competició de clubs del món, i venim aquí doncs en un bon moment. Ahir va haver-hi també un entrenament aquí que vam assistir i hi havia doncs molta intensitat, estan molt motivats tots plegats, tenim bones sensacions.
18: De guanyar la Champions aquesta temporada, una mica la sensació, tenint en compte l'equip i com ha començat la temporada?
17: La voluntat, més que la sensació, la voluntat és de que som candidats a guanyar totes les competicions en les que participem, perquè tenim un equip molt competitiu, perquè tenim un equip molt compensat, perquè s'ha fet molt bé la feina a l'estiu, el Deco i el seu equip han fet una feina extraordinària, tenim una plantilla molt competitiva i l'exigència en aquests moments és alta, és molt alta. Hem començat bé la Lliga aquí vindrem per la Supercopa el mes de febrer, i no sé, quan comenci la Copa també voldrem ser candidats a guanyar-la. I la Champions, que sabeu que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, per suposat, en guany ens fixem aquest objectiu.
19: És el que està jugant millor ara mateix al món?
17: Sí, el Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor. I a més, jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
7: Doncs esperem que agradi també avui a les 9, avui també Atlético de Madrid, Manchester United, Villarreal, Nàpols. I a la Lliga de Segona, el Girona va deixar passar ja una bona oportunitat de situar-se millor a la classificació en el partit que tancava la 8a jornada a Tenerife. Josep Guardiola.
20: El Girona Futbol Club va fer ahir un partit pobre i raquític al camp del Tenerife, i de res li va servir que Esprilla, amb un xut des de la frontal, obrís el marcador quan s'havien jugat només 4 minuts de la primera part. Els gironins, malgrat això, van anar desapareixent del partit. Enric Gallego, el 25, empatava un, i aquí pràcticament es va acabar tot el futbol ofensiu de l'encontre. Amb prou feines, una arrebatada d'Abel Ruiz a la frontal de la petita, que va atrapar el porter local, i en el minut 94 una gran oportunitat del Tenerife que tampoc va aprofitar l'equip tinerfeny. En tot cas, l'empat a un i l'oportunitat perduda, tal com reconeixia el mateix tècnic Quique Álvarez.
21: A la primera ocasió hem marcat, i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol evitable. El que més greu em sap és aquesta primera part no haver tingut aquesta d'allò d'anar per ells.
20: Després d'aquest resultat, els gironins cauen a la 7a posició, queden fora de les places de descens i a 6 punts d'Almeria i Eibar, que són els que comanden la classificació. El partit d'ahir també deixa la lesió de Gazzaniga, que no va poder jugar a la segona part. Caldrà veure què hi diuen les proves mèdiques.
7: I entrem en el poliesportiu parlant de bàsquet. El Barça torna a tenir avui partit d'Eurolliga després de la victòria de Lliga de dissabte contra el València. Aquest vespre rep el Maccabi de Tel Aviv al Palau. Àlex Carazo, bona tarda.
0: Bona tarda. El que serà el tercer partit en 5 dies al Palau. Divendres derrota l'Eurolliga davant dels Salguiris i diumenge van guanyar el València a la Lliga CB. Reben aquest vespre el Maccabi a 2:15 amb un balanç de 2 triomfs i 2 derrotes pel conjunt blaurana. Els israelians arriben amb una victòria i 3 derrotes. L'apretat triomf en Lliga enfront al València va permetre al Barça refermar les bones sensacions que es van poder veure durant la major part del partit dels Salguiris, tot i que se'ls va acabar, recordem, escapant al partit després d'un últim quart per oblidar el que vol fer justament l'entrenador del Barça, Sekulić, oblidar.
1: It was important to react, to find a way in the less than 2 days to play.
0: Va ser important reaccionar i trobar la manera en els darrers 2 dies per jugar i guanyar davant del València. Va ajudar que guanyéssim, però cada partit és important i el partit més important per nosaltres és el següent, que ara és Maccabi, i no pensem en altra cosa que no sigui guanyar i com poder arribar a l'èxit davant del Maccabi. Aquestes han estat les paraules de Sekulić a la prèvia. Important pel Barça seguir en aquesta línia ascendent i trobar la victòria en aquesta sèrie de 4 partits seguits al Palau, que tancaran divendres amb la visita del vigent campió, l'Olympiacos. Recordem el partit aquest vespre a 2:15 enfront al Maccabi de Tel Aviv.
7: Doncs esperem una victòria blaugrana. Gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
7: I avui tenen també partits europeus tant el Girona com el Manresa. Dani Esclusa, bona tarda.
14: Bona tarda, Marga. Els de Diego Campo buscaran refer-se de la contundent derrota a la pista del Real Madrid aquest cap de setmana a l'ACB i aconseguir la seva segona victòria a l'Eurocup. Empresa difícil, sens dubte. Els manresans visiten la pista del líder del seu grup, el Başakşehir Turk. Escoltarem ara el tècnic assistent Carlos Flores.
22: És veritat que juguen contra un equip molt bon a nivell europeu. En el nostre grup, el Başakşehir, és un dels rivals que està més en forma, que en els últims partits que ha disputat ha guanyat inclús equips de nivell d'Eurolliga com és el Fenerbahçe. Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no?
14: Doncs, com dèiem, el Manresa, que busca la seva segona victòria a la competició europea, de moment amb un balanç d'un partit guanyat i un perdut. Mentrestant, el Girona disputa partit de la Copa Europea de la FIBA a 8:45 a la pista de l'Ostende belga. El tècnic Moncho Fernández destaca la dificultat del rival, però confia a fer un bon paper.
23: És un equip i una organització que juga a Europa tots els anys, no? Porten l'experiència que nosaltres no tenim, però penso que tenim les armes, no? I els arguments per a jugar i fer un bon partit a Ostende i arribarem a aquesta il·lusió.
14: Els gironins busquen la seva segona victòria a la competició europea. De moment lideren el seu grup després de vèncer el Dinamo de Bucarest a la primera jornada.
7: Gràcies, bona tarda.
14: Bona tarda.
7: Partits europeus per equips catalans en bàsquet, però també en handbol, perquè el Granollers visita avui l'Aguas Santas de Portugal a 3:15 del vespre, en partit de la tercera jornada de la Lliga Europa. És un partit que el tècnic Antoni Rama considera clau.
24: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els 2 partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Llavors, bueno, és una o virtualment classificats, no?
7: L'equip ballassà ocupa la segona plaça del grup E amb 2 punts, després de 2 jornades a 2 del líder invicta, que és el Flensburg alemany. I la selecció espanyola masculina d'hoquei patins, formada majoritàriament per jugadors catalans, juga aquesta nit el seu segon partit del Mundial, que es disputa a Paraguai contra Portugal, després de debutar ahir amb victòria sobre Itàlia. El tècnic Pere Vàries sap de la dificultat del rival.
25: És un rival molt complicat, potser menys dur físicament, però molt talentós. Veurem, hem d'acabar d'analitzar el tema de vídeo, però bueno, són 2 seleccions que ens coneixem de sobres i suposo que espero que un altre partit molt igualat i tant de bo caigui del nostre costat.
7: El tècnic català de la selecció espanyola masculina d'hoquei patins parla de partit d'igualtat, com ho va ser el primer ahir contra Itàlia, que va acabar 3-2 a favor dels espanyols amb els 3 gols del català Pau Bargalló. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Dos meses y medio después del asalto a la frontera de Ceuta, los reyes Felipe y Letizia hacen historia en la ciudad autónoma. Primera visita de un jefe de Estado en 20 años. 2:00 p.m, 1:00 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
2: Esta es una emoción muy grande, pero también hemos tenido tristeza y mucha, mucha pena, ¿vale? Porque nos hemos sentido como vacíos, como que no nos quieren.
3: Mucha ilusión, lo mismo que estuvimos para el padre. Estuvimos para el padre y ahora estamos para el hijo. Y estaremos para hacer, siempre que sea Ceuta España, estaremos aquí a muerte.
0: El amor en la calle, agenda completa desde la llegada a las 12:30 al ayuntamiento. Esta tarde pasarán por el Colegio de Educación Infantil y Primaria Vicente Alexandre, de antes del recuerdo a los fallecidos y un encuentro final con la representación de la sociedad ceutí. Eso estaba al final de la agenda, pero ya se han dado un baño de masas con los ceutíes antes de recibir las llaves de la ciudad, donde está Lucía Yeste. Lucía, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, enorme ha sido ese baño de masas el que se han dado los reyes nada más pisar Ceuta. Casi media hora de saludos a los miles de ciudadanos que se han lanzado a la calle para darles la bienvenida. Vítores y aplausos que han aumentado cuando Felipe VI y Letizia han salido al balcón del ayuntamiento. Algunos abucheos también se han escuchado cuando ha salido al balcón, además del presidente Vivas, al que ha sido vitoreado, el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres. Ahora mismo, Carlos, acaba de terminar la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad por parte de Juan Jesús Vivas al rey Felipe VI. Con los reyes han estado reunidos antes de esta ceremonia y con responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pues explicándoles cuál ha sido la situación. Pero como digo, después de esa reunión, el presidente le ha entregado la llave de la ciudad y también les ha agradecido que hayan venido a Ceuta. Le escuchamos.
5: Muchas gracias por la visita. Muchas gracias por venir a generar confianza donde más se necesita la confianza.
4: Estas eran las palabras de agradecimiento de Juan Jesús Vivas, que, como digo, le acaba de entregar la llave de la ciudad. Ha terminado a esta hora la primera parte de esta intensa jornada que, como dices, continúa a lo largo de todo el día de hoy en Ceuta.
0: Van a ser una sucesión de actos solemnes que les vamos a ir contando en cada momento. De momento Marruecos no se pronuncia sobre esa visita. El gobierno la enmarca dentro de la normalidad y de la vuelta a la normalidad y evita responder sobre si espera algún tipo de represalia por parte de Rabat. Moncloa, Sandra Gallardo, buenas tardes.
6: Buenas tardes, sí, y vuelve a repetir esa expresión que vamos a escuchar a lo largo del día de hoy muchas veces: visita histórica para el gobierno que llega, creen, en un punto de inflexión en la resolución de la crisis en Ceuta, que según la portavoz va recuperando poco a poco la normalidad tras los últimos desalojos de los asentamientos de la costa. Elma Saiz estará mañana con los reyes en Melilla, recuerda a Rabat que son dos ciudades españolas, no esperan represalias desde Marruecos, con quien las relaciones, dice, son buenas.
7: Las relaciones con Marruecos diplomáticas, como les hemos venido diciendo, se enmarcan dentro de la fluidez y de las buenas relaciones de un país vecino.
6: El gobierno, que insiste en restarle importancia a la presencia de barcos de la Marina marroquí en aguas de Ceuta durante los días más críticos de la entrada masiva, justifica no haber informado de ello porque lo consideran un hecho puntual que se resolvió con comunicación.
0: ¿Cómo transcurre ese 13 de octubre con suspensión del Supremo del voto a los nacionalizados por la ley de nietos todavía coleando? Rosa Perrena, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos.
0: Los 163.000 afectados tienen 5 días para recurrir.
8: La abogacía del Estado estudia vías para llevar la decisión del Supremo al Constitucional. El gobierno rechaza su criterio, lo acaba de repetir la portavoz, Elma Saiz, contundente, dice que el Ejecutivo acata, pero cree que están ante una situación muy grave.
7: En una democracia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
0: Y el PP celebra que el Supremo haya frenado la intención del gobierno, dice, de influir en el censo.
8: Núñez Feijóo en Es Radio ha sido rotundo: no hay limpieza democrática si no se limpia antes el censo.
9: Entendemos que la Junta Electoral Central no es el órgano adecuado para dejar sin efecto una norma, cosa que tuvo 5 votos donde se decía que sí, porque la Junta Electoral Central debe de velar por la limpieza del censo. No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo.
0: Un censo que ya se puede consultar y en caso de que haya algún error se puede reclamar hasta el próximo día 19. Antes, este mismo viernes, termina otro plazo el que tienen los partidos para registrar coaliciones.
8: Y a la izquierda del PSOE van despejándose algunas dudas. Irene Montero, en una entrevista en Televisión Española, ha confirmado que Podemos no va a integrarse en Frente Amplia. Aún así, dice que el diálogo sigue abierto y les invita a sumarse al acuerdo que han cerrado Podemos y Esquerra Republicana.
10: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
11: No.
10: No.
11: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
0: Y también los oídos de mediodía puestos en Roma. El Papa León XIV ingresado ya en el Gemelli de Roma, donde hoy se le va a extirpar el nódulo pulmonar que le detectaron en una revisión rutinaria. Según ha contado él mismo, la lesión está en una fase inicial, bien localizada. Jordi Barcia, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Sí, la Santa Sede ha confirmado finalmente, como decís, que León XIV va a ser operado esta misma tarde. Será el equipo de cirugía torácica del Hospital Gemelli el encargado de extirparle ese nódulo en el pulmón. No sabemos la hora exacta del inicio de la intervención, pero esperamos novedades sobre cómo ha ido esa operación y más generalmente sobre el estado de salud del Papa a última hora de la tarde. Ha llegado León al hospital poco después de la 1:00 p.m. Le hemos visto sonriente, tranquilo. Ha sido recibido por la dirección del centro y ha saludado brevemente desde la distancia a las decenas de personas que se habían agolpado en la entrada del hospital para poder ver de cerca al pontífice. Lo contábamos, tenía previsto León instalarse en el apartamento papal de la 10ª planta del centro, pero está de reformas, así que va a pasar estos días en otras dependencias en la misma planta. 7 días de convalecencia, así nos atenemos a la previsión de la Santa Sede, previsión que lógicamente podría cambiar en función de lo que encuentren los médicos en la operación de esta tarde y también de la capacidad de recuperación del Papa.
0: Y en Francia, nueva jornada de movilización y de huelga de profesores y protesta de estudiantes de secundaria y universidades.
8: Casi un mes cumple ya la revuelta de los liceos para pedir más docentes y más medios. Hoy unos 200 centros están cerrados.
0: Micrófonos de mediodía en París, hasta ahora en la Plaza de Italia. Corresponsal de Radio Nacional, Antonio Delgado. Buenas tardes.
13: Buenas tardes. Ambiente a esta hora, lo escucháis, festivo. En la Plaza de Italia, estudiantes con pancartas improvisadas en cartones pidiendo mejoras en los liceos, más profesores. Guillaume y Yasmín no se creen las promesas hechas hasta ahora por el gobierno francés. Insuficiente, puro viento, nos dicen.
14: C'est du vent, c'est des promesses qui peut-être qu'elles vont être appliquées, mais c'est clairement pas assez.
15: Pienso que son falsas informaciones que son como mentirosos.
13: Como mentirosos. Movilización hoy con estrella invitada, la activista sueca Greta Thunberg. Esta mañana se dejaba ver junto a un liceo bloqueado en Saint-Denis. A los jóvenes, dice Thunberg, nos están robando el futuro.
16: Our future is being robbed away from us, and as we've seen here, schools are not getting investment.
13: Orgullosa de los estudiantes franceses, se ha dicho. Son 4 semanas ya de revuelta y la pregunta es cuánto va a durar. Hay una batalla de relatos. El gobierno asegura observar un descenso de la movilización. Hoy 200 liceos cerrados. Hace una semana eran 800. El calendario juega. La semana que viene hay vacaciones escolares.
0: Gracias, Antonio Delgado. Aquí en España estamos a un mes de la huelga general. De nuevo el salario mínimo sobre la mesa. Comisiones Obreras, UGT han puesto hoy, Rosa, cifras.
8: Sí, proponen una subida de al menos el 7% para 2027. Escuchamos al líder de Comisiones, Unai Sordo, y al de UGT, Pepe Álvarez.
17: Al menos ese 7% que lo eleve por encima de los 1.300 euros mes por 14 pagas.
18: Los salarios no crecen al ritmo que deberían de crecer para cubrir las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras.
0: Y hablando de dinero, tenemos nuevo informe del Fondo Monetario Internacional.
8: Sí, suma 4 décimas a la previsión de crecimiento de España este año, hasta el 2,5% del Producto Interior Bruto. Eso es más que duplicar a la eurozona.
0: Y en la bolsa, con ligeras subidas, esperando a la presentación de resultados empresariales. David Martínez, buenas tardes.
19: Buenas tardes, las subidas son cada vez más limitadas. El IBEX 35 cotiza prácticamente plano, incluso roza el negativo. Wall Street apunta a una apertura a la baja con el lastre del sector tecnológico relacionado con la inteligencia artificial y pendientes de ver cómo reaccionan los mercados a las cuentas de algunos de los principales bancos estadounidenses. El petróleo se modera hoy ligeramente, pero se mantiene por encima de los $105 por barril.
0: Y en los deportes, luego lo ampliamos, pero Carvajal vuelve a la Liga, jugará en Madrid, en concreto en el Getafe. Buenas tardes, el Chiquita.
20: Qué buenas tardes, Carlos. Sí, Dani Carvajal regresa a la Liga, como decías, al Getafe. Es una de las noticias del día en el fútbol español. Se ha logrado desbloquear su fichaje gracias a un aval ante la Liga del presidente Ángel Torres, ganador de 6 Champions y 27 títulos en su carrera. Llega para meterle músculo al equipo de José Bordalás. 5 semanas después, hoy vuelve la Champions. 3 equipos españoles en liza: Atlético de Madrid, Barça y Villarreal. Contra el Galatasaray, jugará el Barça. Contra el Manchester United, el Atlético de contra el Nápoles el Villarreal. Y acaba de ser presentado en Pamplona Yagoba Arrasate. Vuelve 2 años y medio después.
1: Y siempre lo he dicho de forma natural. Cuando Osasuna me necesita, y yo entiendo también que puedo aportar a Osasuna, pues eso se iba a dar de forma natural. Y por eso estoy aquí, porque creo en Osasuna. Creo que en la vida hay que ser agradecido siempre. Y a veces hay que ser valiente también. Y bueno, juntando las dos cosas, pues aquí estoy.
20: Segundo entrenador cesado en esta temporada.
0: Pues seguimos aquí a mediodía ahora con la información territorial.
21: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Radio 4. Elena Pérez.
22: Molt bona tarda a les esquerres. A l'esquerra del PSOE continuen fent una crida a la unitat d'aquest espai polític, tot i que de moment ningú vol baixar-se del carro. D'una banda, el Front Ampli amb Comuns, Sumar, Mas Madrid i Esquerra Unida, i l'altra, la col·laboració entre Esquerra Republicana amb Gabriel Rufián i Podem. De fet, el portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, s'ha mostrat sorprès el que feia Idees de Ràdio 4 per la decisió de Rufián de no integrar-se en el Front Ampli després d'haver parlat ell mateix en nombroses ocasions de la necessitat d'aquesta unitat.
23: A mi m'hauria agradat potser un Gabriel Rufián que hagués entomat, no, la filosofia frontamplista de Joan Tardà. És a dir, jo sóc un frontamplista convençut, però repeteixo, ara és el moment de la màxima generositat i del pragmatisme.
22: Rufián ha dit a xarxes fa uns minuts que Esquerra i els Comuns han de parlar, escoltar-se i entendre's per desbloquejar la situació. I el president de la Generalitat viatja avui a Brussel·les per participar al Comitè de les Regions, una visita de 2 dies que Salvador Illa aprofitarà per demanar regulació en matèria d'habitatge. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
24: Demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
22: Salutacions de l'Helena Ramos i l'Adriana Llacai a les vies de so i l'Eric sobrevia a la producció. Ara, la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit fins ara què?
25: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a l'autopista P7, a l'altura de Poàs de la Selva. S'ha accidentat un camió a la mitjana i només hi ha un carril obert a la calçada en sentit sud, en sentit Barcelona. En aquest tram hi ha retencions de 9 quilòmetres des de Maçanet de la Selva i es recomana com a alternativa circular per la Nacional 2 i per la C32 per tal d'evitar aquest tram de retencions a la zona de la Selva a l'autopista P7. En el mateix tram també hi ha un carril tallat en sentit nord pel mateix accident a l'altura de Fogars de la Selva i hi ha retencions des de Sant Feliu de Buixalleu en sentit nord. Un altre punt amb complicacions en aquests moments és a la C58, on hi ha un carril tallat a l'altura de Sabadell en sentit nord, en sentit Terrassa, arran d'un altre accident que provoca retencions des de l'altura de Badia del Vallès. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
22: I la previsió del temps, AEMET, Jordi Oriós.
20: Avui a Catalunya s'esperen intervals de núvols alts durant les pròximes hores i núvols d'evolució a l'interior, sense descartar-se alguna precipitació feble i dispersa a zones de muntanya i del Pirineu i també a punts del litoral i prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes sense canvis o en lleuger ascens podran assolir els 29 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 de màxima a Tarragona, 25 a Barcelona. Pel que fa al vent, bufarà en general de component sud.
21: Edició migdia. Elena Pérez.
22: Comencem parlant de les eleccions generals del 29 de novembre. Des d'Esquerra Republicana reivindiquen l'acord amb Podem perquè situa el partit com a referent contra l'extrema dreta a Catalunya. Des dels Comuns lamenten que Esquerra no s'integri al Front Ampli, però confien en que s'arribi a un acord. Més detalls, Toni Conde, bona tarda.
26: Bona tarda. Els republicans remarquen que el pacte amb Podem és una col·laboració i no una coalició perquè Esquerra presentarà una llista pròpia amb un programa propi i diputats que formaran un grup parlamentari propi. Celebren l'acord perquè diuen Podem entén que Esquerra és el referent per frenar la dreta a Catalunya i només incorporarà noms de Podem a les llistes de Tarragona i Barcelona. El portaveu Isaac Albert defensa que parlaran amb qui calgui però que les sigles del partit no es poden diluir.
27: Davant del que ens ve, és important estar preparats. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana. A partir d'aquí podem parlar amb tothom i amb qui vulgui, però Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana.
26: Des dels Comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha lamentat l'acord entre Podem i Esquerra, però confia en un acord i ha demanat generositat a les parts.
23: A mi m'hagués agradat potser un Gabriel Rufián que hagués entomat, no, la filosofia frontamplista de Joan Tardà. És a dir, jo sóc un frontamplista convençut, Però repeteixo, ara és el moment de la màxima generositat i del pragmatisme. Mm.
26: Pisarello és optimista i diu que està esperançat perquè el front ampli hi sigui tothom.
22: El govern de la Generalitat viu amb respecte i observació la reorganització de les esquerres. En plena precampanya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, comença avui el seu tercer viatge a Brussel·les per participar al Comitè de les Regions. El president reclamarà a Brussel·les una resposta conjunta europea per fer front a la crisi de l'habitatge. Anem en directe al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, Salvador Illa demanarà a la Comissió Europea un marc regulador que permeti aplicar mesures com els topalls de lloguer, limitar els fons especulatius i impulsar l'habitatge social. Són qüestions que a Catalunya o ja s'estan aplicant o bé s'estan estudiant. L'executiu, però, reclama que siguin mesures que disposin també de l'aval europeu per enviar un missatge clar a la ciutadania i també per disposar de més recursos econòmics. Sílvia Paneque, portaveu.
24: El fet de que Europa marqui les polítiques d'habitatge no com una qüestió dels estats membre, sinó com una qüestió de l'àmbit europeu, ajuda a que hi hagi un missatge clar i ajuda a que hi hagi recursos econòmics.
2: Una de les principals reivindicacions d'Illa serà la creació d'un fons europeu específic per l'habitatge per anar més enllà de les mesures que poden prendre els propis estats membres. El president també traslladarà a la vicepresidenta Teresa Rivera que la Unió Europea tingui en compte les particularitats de l'agricultura i la pesca catalanes. Serà demà, després de participar al Comitè de les Regions. Per cert que avui l'executiu també ha aprovat les condicions perquè el món local pugui rebre ajudes per reparar els danys causats pel temporal de principis d'octubre.
22: Gràcies, Lorena. Per cert, que el govern ha aprovat també precisament avui en el Consell Executiu reservar una capacitat pròpia de la TDT perquè la 2CAT tingui un canal íntegrament en català i amb una programació diferenciada de la de la 2, que es continuarà emetent per separat. La mesura permetrà oferir una programació estable i continuada. La nova capacitat entrarà en funcionament el 5 de novembre fins aleshores i durant una primera etapa les emissions conviuran amb les que ja es fan a través de la 2. Més coses, l'USTEC ha confirmat que participarà a la vaga general per l'habitatge del proper 11 de novembre dins d'un bloc educatiu. En una roda de premsa a Madrid de la Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mombrú, ha vinculat la lluita per l'habitatge amb l'educativa.
3: Vamos a la huelga general por los derechos de la vivienda y por los derechos educativos, por el derecho a la educación, porque sin vivienda no hay educación y porque también los maestros, las maestras, los profesores y profesoras y todo el personal educativo, si no tenemos garantizado el derecho a la vivienda, es imposible que se pueda garantizar el derecho a la educación.
22: Mombrú ha anunciat que després de la vaga general els sindicats educatius plantegen mobilitzacions a nivell estatal, fins i tot una vaga si el govern que surti del 29 de novembre no negocia les seves demandes. Exigeixen baixada de ràtios, reducció d'hores lectives i la incorporació de plans d'inclusió i climatització a les aules.
21: Edició migdia.
22: Després del caos viscut ahir a la tarda a l'estació de Sants, d'alta velocitat ha registrat retards generalitzats aquest matí en els trens que van cap a Madrid. Última hora, Cristina Martín.
4: L'incendi de l'últim vagó d'un tren de Renfe durant el migdia de dilluns va fer saltar pels aires l'operació de tornada de milers de viatgers després del pont del 12 d'octubre. La incidència encara provoca retards en el corredor que connecta Barcelona i Madrid. Després de les aglomeracions vistes ahir, molta confusió avui a Sants. Els usuaris que havien de viatjar aquest dimarts s'han trobat amb poca informació de quan sortirien els seus trens.
5: Que després tengo que enlazarme para ir a Málaga. Y entonces, claro, tengo que saber si hay algún problema o no para poder llegar a coger el otro tren. Y me han dicho que no tienen una información oficial.
6: O sea, algún SMS que me han enviado y ahora esperando a que pongan la hora de salida.
4: La incidència obliga a circular per via única entre Ricla i Plasència de Jalón a Saragossa. També s'ha de reduir la velocitat dels trens en aquest tram. Tot això provoca que el corredor no funcioni a plena capacitat i els trajectes s'allarguin a banda que es vagin acumulant els retards.
22: I Transports Metropolitans de Barcelona incrementa el nombre de trens a les línies de metro L1 i L5 per donar resposta al creixement de la demanda dels darrers anys, més d'un 10% respecte al 2023. S'ho ha anunciat aquest migdia la presidenta de TMB, Laia Bonet, en una atenció a mitjans.
7: L'objectiu és mantenir els bons estàndards de qualitat del servei i això és el que suposa doncs, incrementar l'oferta cada vegada que veiem que la demanda està creixent.
22: L'increment de l'oferta es farà a partir del dijous 15 d'octubre amb l'objectiu de millorar el servei a les franges amb més afluència. La mesura comporta la incorporació de dos trens addicionals els dissabtes de les línies 1 i 5 entre les 10 del matí i les 9 de la nit, així com un tren més a la línia 5 durant l'hora punta de la tarda dels dies feiners. Obrim plana judicial. Un home s'enfronta a 12 anys de presó per agredir sexualment de la seva neboda tutelada mentre l'acollia temporalment a casa seva. Avui s'ha celebrat el judici a l'Audiència de Barcelona. Núria Alcalà, bona tarda.
9: Bona tarda. Segons la Fiscalia, la víctima es trobava en situació de desemparar des dels 5 anys d'edat i l'antiga degaia en va assumir la seva tutela. Entre els 12 i 17 anys, el seu tiet va passar a tenir la guarda i va començar a viure al seu domicili a Santa Perpètua de Mogoda. Entre els anys 2016 i 2021 la va agredir sexualment en reiterades ocasions, segons el Ministeri Públic, aprofitant que havien de dormir a la mateixa habitació. La víctima ha declarat que les agressions es produïen gairebé cada nit i no tenia ningú a qui recórrer fins que va aconseguir explicar els fets a la seva tieta i denunciar-los l'any 2024. Una de les proves de més pes són uns àudios escoltats al judici en què la jove va arribar a confrontar el seu agressor mentre l'home l'acusava de no haver fet res per oposar-se als abusos. La Fiscalia demana 12 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i 27 anys d'inhabilitació per qualsevol feina o activitat de contacte amb menors.
22: En plana laboral, més d'un centenar de treballadors de l'empresa química Dow a Tarragona s'han concentrat aquest migdia davant les portes de la companyia per a protestar contra la decisió de la direcció d'acomiadar 116 treballadors. Tarragona, Pilar Ribas.
10: Sota el lema Stop acomiadaments a Tarragona, no hi sobra ningú, la concentració ha tingut lloc després de la primera reunió mantinguda amb l'empresa sobre l'ERO, que afectava inicialment 138 llocs de treball. La plantilla considera insuficient aquesta reducció. David Navarro, president del comitè d'empresa de Dow Sud.
11: 116 persones no és un número, són 116 famílies. O sigui, és una autèntica barbaritat. I a part és que l'edat mitjana de la plantilla són 42 anys. O sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... Clar, tu tens muntada una vida... Amb la teva feina.
10: El comitè d'empresa també ha aprofitat per lamentar que no han rebut cap suport de les administracions, més enllà de bones paraules, i reclama ajuts directes a la descarbonització per tal que les plantes siguin més competitives.
11: El que demanem a l'administració és si de veritat ens creiem que tenim que descarbonitzar i volem fer-ho i volem donar-li futur a les plantes de Tarragona, és teniu que ajudar les empreses a descarbonitzar-se.
10: De moment, els treballadors desconeixen quin serà el calendari de l'ERO, que afecta principalment la planta tarragonina.
22: I encara en l'àmbit laboral, creix fins a màxims històrics el requeriment de saber idiomes quan es busca feina. El 40% de les vacants en demanen, però 7 de cada 10 ofertes exigeixen anglès i només un 25% català, segons l'estudi de la patronal PIMEC i la Universitat Oberta de Catalunya. Més detalls, Climent Sabater.
12: Del total de vacants laborals, el 70% demana saber anglès, gairebé la meitat castellà i només una de cada quatre català. Malgrat això, el requeriment de saber català augmenta en part, assegura la directora de l'estudi de la UOC, Carme Pagès, perquè amb el procés migratori abans el coneixement de la llengua catalana es donava per fet i ara ja no és així.
13: Sí que es comença a notar que més i més vacants estan escrites en català, que crec que dona una imatge bastant important de quina és la llengua que s'espera que es faci servir com a llengua d'interacció.
12: El requeriment del català al mercat laboral és molt diferent segons el sector. On es demana més és a l'educació. Ho fan la meitat de les vacants, xifra que l'hostaleria cau per sota del 20%. També hi ha molta diferència per territoris. Només a Girona les ofertes de feina que demanen català superen el 40%.
22: Són les 2:23.
21: Edició migdia.
22: L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic centre espanyol que tracta en infants obstrucció de la vena porta, la vena que transporta la sang procedent de l'intestí i la melsa cap al fetge, amb radiologia intervencionista, una tècnica gens invasiva que permet a Ana Bañeres una recuperació en 24 hores.
14: Per causes diverses, els menors poden fer trombes fora del fetge just en la vena que el connecta amb el budell i la melsa, provocant, com a símptomes més comuns, un augment de la melsa que els fa reduir el nombre de plaquetes o causar hemorràgies. Fins ara l'opció era una cirurgia oberta, però el risc era molt elevat per la dificultat d'accedir al sistema digestiu en infants. Ara, però, Vall d'Hebron ha desenvolupat la radiologia intervencionista que permet recanalitzar la sang de forma segura. La doctora Mercedes Pérez explica en què consisteix.
15: Con un simple pinchazo con el tamaño de la punta de un bolígrafo podemos entrar dentro de una de las venas del bazo, una de las venas del hígado, y lo que hacemos es comunicarnos de un lado al otro. Cuando se consigue recanalizar, primero dilatamos con un balón y luego dejamos un stent, una prótesis puesta, para redirigir todo el flujo.
14: El postoperatori és mínim.
15: El niño sale con una tirita en un lado y una tirita en el otro, y es una recuperación de menos de 24 hores.
22: Una tècnica pionera a l'Estat que és exitosa en gairebé el 70% dels casos.
0: I anem ara fins a Lleida perquè l'Ajuntament, que governa en minoria, el PSC, vol congelar l'any que ve tots els impostos i les taxes municipals i ampliar les bonificacions a l'IBI segons la proposta d'ordenances fiscals que ha presentat avui. També aplicarà devolucions a tots els habitatges locals i solars de la ciutat per l'estalvi que ha generat el retard de l'inici del nou contracte de neteja. Aquesta proposta d'ordenances es debatrà en un ple extraordinari el proper dia 20 d'octubre i el PSC necessita l'acord amb altres grups perquè s'aprovi. Pepa Santgenís.
1: Les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Lleida per l'any que ve tenen com un dels objectius principals promoure l'habitatge assequible. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha anunciat que volen congelar tots els impostos i taxes municipals i ampliar les bonificacions a l'IBI. També hi haurà més bonificacions per promoure la construcció d'habitatge protegit i la rehabilitació de vivendes amb finalitats socials. Félix Larrosa, alcalde de Lleida.
8: Congelació de totes les taxes i impostos. Volem mantenir a ratlla la pressió fiscal sense comprometre la capacitat de gestió municipal. L'objectiu és impulsar l'habitatge assequible. Facilitem l'habitatge, la voluntat és facilitar l'habitatge lloguer amb incentius fiscals concrets. Volem afavorir que més habitatges s'incorporin a la bossa municipal.
1: A les noves ordenances fiscals també es preveu una devolució d'entre 6 i 8 euros a cada habitatge de la ciutat per l'estalvi que ha generat a l'Ajuntament el retard en l'inici del nou contracte de neteja. Els bars i els locals comercials rebran entre 33 i 123 euros. Les ordenances fiscals per l'any que ve es debatran en un ple extraordinari el proper dia 20 d'octubre. El PSC, que governa en minoria, necessita el suport d'altres grups polítics per poder-les aprovar. Els darrers anys ha pactat les ordenances amb Junts.
0: I l'Ajuntament de Girona aprofitarà les fires de Sant Narcís per combatre les malalties de transmissió sexual. Posarà un punt de salut perquè els joves es puguin fer proves ràpides d'infeccions. Joan Sisquella.
16: L'anomenat Espai Cuida't oferirà tests autogestionats per detectar la clamídia i la gonorrea. És una iniciativa destinada als joves d'entre 16 i 25 anys que utilitza les noves tecnologies per millorar la prevenció i el diagnòstic precoç de les malalties de transmissió sexual. Gemma Martínez és la regidora de l'àrea de Salut i Comunitat.
17: S'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual. L'objectiu és facilitar l'accés a informació i recursos de salut sexuals en un entorn proper amb atenció directa i sense judicis.
16: És una de les accions programades durant les fires per prevenir riscos, fomentar el benestar emocional i promoure un consum responsable. En aquest àmbit també destaca la creació d'un còctel sense alcohol que han batejat com a 6700 i del que es preveu servir-ne unes 2.000 consumicions a les barraques de la Copa, que és l'espai dels concerts nocturns.
0: El Parlament de Catalunya ha atorgat la medalla d'honor, és a dir, la seva màxima distinció a la dibuixant Pilarín Vallès, també al cineasta Pere Portavella, a l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, a l'Associació Promemòria els Immolats per la Llibertat de Catalunya i al Centre Excursionista de Catalunya. L'anunci l'ha fet el president del Parlament, Josep Rull.
18: 5 reconeixements, 5 trajectòries singulars i un mateix fil conductor: la voluntat de servir Catalunya i de deixar a les generacions futures un país més conscient de la seva història, més lliure, més ric culturalment.
0: I un apunt que acabem de conèixer ara mateix, el Ministeri de Cultura ha aconseguit el Premi Nacional de Fotografia 2026 a Bari Caramés. I parlem ara d'Estopa, perquè presenta en aquests moments un nou disc i gira sota el nom de La Maqueta, que suposa un retorn als seus orígens. La presentació s'està celebrant a l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de Barcelona, d'on David Muñoz és alumne de segon curs. Allà hi és la nostra companya Agnès Batlle.
19: Sí, un retorn també a una joventut que ara reviuen en aquesta facultat. Abans d'entrar ens explicava que ve presencialment cada dia a classe, va a les excursions, fa els treballs en grup i celebra aniversaris a la Bolera. Immers de ple a la vida estudiantil, reviuen els seus inicis. El 1998 en David i en José van gravar unes 30 cançons. Aquesta cinta és la que va arribar a la discogràfica i matèria amb la qual els van fitxar. D'aquí en van sortir 12 temes del seu primer disc i d'altres es van quedar al tinter i mai van arribar a editar-se un disc oficial. Ara li donen el lloc històric que creuen mereix. La Maqueta és un doble disc gravat a un terrat de Barcelona, emulant els seus inicis. Els de Cornellà volen premiar els seus fans més fidels i amb la compra del disc a la seva web donen accés directe a les entrades de la gira, que per cert arribarà el 18 de juny a l'Estadi Olímpic.
25: És un honor para nosotros haber que nos hayáis ofrecido este espacio para presentar nuestro disco y nuestra gira. Nosotros lo hemos elegido por, básicamente, primero, porque yo estudio aquí, porque no vamos a engañar, es algo personal. Y segundo, porque creo que la universidad pública hace que la gente que no tenga recursos pueda estudiar. Lo que iguala